0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 3. 25 anys.
2: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

fer mal soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada. Oh.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que li

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Damián.
1: 25 anys.
2: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
0: Ràdio Capital.
1: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Una seixantena d'establiments han participat a una nova edició de la botiga al carrer de Platja d'Aro. Els comerços han ocupat els principals eixos comercials durant dues jornades i hi han ofert descomptes, promocions i productes de final de temporada. La iniciativa ha reunit establiments de sectors molt diversos. L'oferta incluïa moda, complements, calçat, decoració, artesania i articles de regal i els comerciants han traslladat una part dels seus productes a l'exterior dels locals. I la Bisbal d'Empordà celebrarà aquest divendres 11 de setembre la 38a Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines. La cita coincidirà amb la Diada Nacional de Catalunya i la fira ocuparà el passeig marí Monesprer entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Hi participaran més d'una vintena d'expositors amb antiguitats, peces de brocanteria, objectes de col·leccionisme i joguines. La programació també inclou la jornada del vermut. Quatre establiments de la Bisbal oferiran una tapa acompanyada de vermut amb sifó i participaran l'Hotel Mar de Tasmània, el restaurant L'Escut, la pastisseria Font i el Frankfurt Castell. El sifó serà el fil conductor de la proposta gastronòmica. A més, el passeig Mare Monespre també acollirà una trobada de vehicles clàssics i esportius. I l'Ajuntament de Palafrugell impulsa una campanya informativa per prevenir el suïcidi i combatre els mites que encara envolten aquesta realitat, coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, que se celebra avui, 10 de setembre. La iniciativa vol facilitar informació útil, donar a conèixer recursos d'ajuda i oferir eines per detectar situacions de risc. Amb aquest objectiu, els locals socials del municipi acolliran punts informatius, mentre que el Centre d'Atenció Primària de Palafrugell també disposarà d'un espai específic durant la jornada. La ciutadania hi podrà consultar els materials sobre prevenció, senyals d'alerta i pautes per actuar davant d'una situació de crisi. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dijous al Baix Empordà.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre, en directe des del primer fins l'últim minut. Dia de partit, transmissions de primera, amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
5: Aquest dissabte a 6:45, Girona-Castelló.
4: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
6: Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera.
4: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Una seixantena d'establiments han participat a una nova edició de la botiga al carrer de Platja d'Aro. Els comerços han ocupat els principals eixos comercials durant dues jornades i han ofert descomptes, promocions i productes de final de temporada. La iniciativa ha reunit establiments de sectors molt diversos. L'oferta incluïa moda, complements, calçat, decoració, artesania i articles de regal i els comerciants han traslladat una part dels seus productes a l'exterior dels locals. I la Bisbal d'Empordà celebrarà aquest divendres 11 de setembre la 38a Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines. La cita coincidirà amb la Diada Nacional de Catalunya i la fira ocuparà el passeig Marí Monesprer entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Hi participaran més d'una vintena d'expositors amb antiguitats, peces de brocanteria, objectes de col·leccionisme i joguines. La programació també inclou la jornada del vermut. Quatre establiments de la Bisbal oferiran una tapa acompanyada de vermut amb sifó i participaran l'Hotel Mar de Tasmània, el restaurant L'Escut, la pastisseria Font i el Frankfurt Castell. El sifó serà el fil conductor de la proposta gastronòmica. A més, el passeig Mare Monespre també acollirà una trobada de vehicles clàssics i esportius. I l'Ajuntament de Palafrugell impulsa una campanya informativa per prevenir el suïcidi i combatre els mites que encara envolten aquesta realitat, coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, que se celebra avui 10 de setembre. La iniciativa vol facilitar informació útil, donar a conèixer recursos d'ajuda i oferir eines per detectar situacions de risc. Amb aquest objectiu, els locals socials del municipi acolliran punts informatius, mentre que el Centre d'Atenció Primària de Palafrugell també disposarà d'un espai específic durant la jornada. La ciutadania hi podrà consultar els materials sobre prevenció, senyals d'alerta i pautes per actuar davant d'una situació de crisi. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dijous al Baix Empordà.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
1: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: Continuem aquí a Ràdio Capital amb l'homenatge que avui us van fer a la ciutat de Barcelona. En Barcelona s'il·lumina des de lluna plena.
1: Separats tirant la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
10: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

I ara mateix els que arriben aquí a Ràdio Capital són Liam Payne. Al costat de Rita Ora s'han unit per presentar aquesta cançó que es diu For You i que forma part de la banda sonora de 15 Shades Freed. Sona així de bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: No coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
1: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo, però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés. Un so amb accent propi.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Ràdio Capital.

0: Terrassa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera. Ja en porten unes quantes. David Guetta al costat de l'australiana Sia amb Beautiful People.

0: Jugular.
1: Que bona que és aquesta de Triquell.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous.
3: El pont de la Diada activarà un dispositiu especial de trànsit a la Costa Brava. El retorn de diumenge farà més càrrega a Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Llagostera. El pla preveu mesures especials de circulació, restriccions per als vehicles pesants i més d'un miler de controls dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és agilitzar la tornada i reduir les retencions. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomín, reclama més recursos i més coordinació per afrontar situacions complicades. Diu que la policia local assumeix casos relacionats amb addiccions, salut mental i episodis de violència. Colomín demana més implicació de l'àmbit sanitari i del judicial. La petició arriba en un moment de millora dels indicadors de seguretat al municipi. Han nascut 27 cries de tortuga careta al niu de l'Estartit. Tot apunta que en sortiran més durant les properes hores i els propers dies. Aquest és l'únic niu de tortuga marina localitzat enguany a tot el litoral català. S'ha activat l'avís de perill moderat per precipitacions al Baix Empordà. Els ruixats poden caure en diferents moments del dia, sobretot entre el matí i la tarda. Tot i l'avís, no s'esperen acumulacions importants ni calamar-se. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dijous. Cel tapat o mig ennuvolat a l'Empordà amb alguns ruixats febles al litoral. Les temperatures es mouran entre 15 i 28 graus, amb màximes al voltant dels 25 o 26 a l'interior i una mica més altes al bons. Vent fluix a moderat. Els propers dies, núvols i ambient suau. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Manà, manà.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
13: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: Ràdio Capital també a les xarxes.
0: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
1: Aquest dissabte a 6:45, Girona-Castelló.
0: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montiliving. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
7: Del nostre web.
6: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: La millor música del món sona a Ràdio Capital. You're listening to The Weeknd.
1: This is Jason Derulo.
2: This is Harry Styles.
3: This is Justin Bieber. Yeah, these are my only intentions.
4: Why you always in the mood? It's your boy 24K Golden.
5: El so dels èxits.
6: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, almedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
13: de... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.
18: La millor música del món.
17: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Clapés.
19: 25 anys de cançons i territori.
18: Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'Empordà.
20: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber des de que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Let's go.

0: bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
9: Ens divertim,
8: descobrim
9: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
8: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
5: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Martina, porta l'Ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
2: Amb Marc Clapés.
1: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
2: La primera llista.
1: Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
1: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Què tal, amics? Bona tarda, benvinguts al Radio Show de les tardes de Girona. Sembla que l'estiu ha començat a afluixar i nosaltres ho agraïm de debò. Han baixat les temperatures i, per fi, a la nit ja es pot dormir tranquil·lament sense tenir l'aire condicionat posat a tota castanya, com si volguessin convertir el dormitori en una cambra frigorífica. Ventiladors de sostre, de peu, vanos, aires condicionats. Moltes, moltes gràcies pels serveis prestats sense descans durant gairebé 4 mesos. A partir d'ara ja no us necessitarem tant. Descanseu i, sobretot, moltes gràcies.

0: Ara bé, després de tot l'estiu fent treballar l'aire condicionat sense parar, la pregunta, la gran pregunta que fa més por no és si tornarà la calor, sinó quan arribarà la factura de la llum, quin ensurt hi trobarem. Perquè una cosa és haver dormit fresquets i una altra és haver convertit casa nostra en un congelador amb tarifa prèmium.
1: 972 313 702.
0: Trobareu a faltar el ventilador? Ai, el ventilador, l'aire condicionat o el ventilador també? Us ha arribat ja factures de la llum? Què? Sablasso? Va, i aquesta tarda també amb Quim Casellas, ara que estem fresquet, estem en un moment de transició al setembre, la cuina de transició. El comentari també tindrem de Matthew Tree i les comentaris més collonades que ha trobat a les xarxes en Joan Coll. Amics, comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Coll, Joan, com estàs?
2: Una mica enfadat, perquè no m'agrada que se n'hagi anat de cop la calor. Jo sóc un home de calor,
1: no,
2: ja
1: no,
2: ho saps.
1: No, per favor, per favor. Escolta, si comencem així només d'entrar, acabem la secció. És la primera nit, aquesta passada, que he dormit amb la finestra tancada i he necessitat un llençol.
2: Mira, deixem-ho aquí perquè acabarem enfadats.
1: No. I a més, escolta, avui la pregunta que faig...
2: L'aire condicionat, no?
1: Sí, però, no, i te la faig a tu. Trobareu a faltar molt l'aire condicionat?
2: Jo és que no tinc aire condicionat a casa. Tenim ventiladors, a més obrim finestres si fa molt de calor, però és que jo no em molesta tenir calor, ho dic seriosament.
1: No, jo no. Jo cada vegada suporto menys la calor perquè és més difícil de combatre i més cara.
2: Sí, això sí.
1: I amb la fred, doncs bé, et vas posant capes com una ceba i ja està.
2: No, és igual, és un debat perdut, ja veig que no ens posarem d'acord aquí.
1: No, bé. Escolta, mirem la part positiva. Demà és festa, fill meu.
2: Home, està bé. Sí. I mirem la segona part positiva.
1: Què?
2: Que tenim collonades.
1: Exacte, i dius, collons, home... Hi ha molta gent que en aquests moments ens està escoltant des del cotxe que ve cap a la Costa Brava, cap
2: doncs,
1: a les comarques de Girona. Estic pensant en els habitants de la... Anava a dir Peixepins, però és igual. Els habitants de la zona metropolitana de Barcelona que troben a faltar, després de passar el mes d'agost aquí, tota aquesta zona. Benvinguts, veniu, gasteu, sí. Va, som-hi!
2: A veure, avui et porto una mica de tot, eh? Algunes coses més d'actualitat, mesclades amb talls de programes de televisió, podríem dir clàssics. No, he fet una bona mescla avui per les collonades d'aquesta setmana prediada de Nacional de Catalunya. Comencem per l'actualitat, si vols.
1: Sí.
2: I l'actualitat, agradi més o agradi menys, passa per Ceuta.
1: Ai, sí, Ceuta.
2: Hi ha gent molt preocupada amb el que passa a Ceuta, molt preocupada. Ara bé, no sé si per estar preocupat cal saber exactament on és Ceuta, per exemple. Escolta aquestes noies.
3: Què us preocupa a vosaltres?
4: Ceuta.
3: ¿Sabrías situarla en un mapa?
4: Al lado de la Antártida.
3: ¿De la Antártida? ¿Lo has dicho de verdad?
4: Claro, claro.
3: ¿La Antártida?
4: Claro, está Ceuta, Melilla y la Antártida.
5: La Antártida está arriba.
4: ¡Ah, no!
3: Perdón, ¿cómo va a estar Ceuta al lado de la Antártida?
4: A ver, yo sé que está Ceuta, Melilla y luego abajo hay otro continente.
3: A ver, ¿África?
4: No, África no es.
5: Sí, sí es África.
4: Una cima de pequeño.
1: Sí, sí. I estan tots congelats. O sigui, els de Ceuta tenen els pingüinos... Els que han entrat són pingüinos.
2: Sí, sí, o esquimals.
1: Sí, esquimals, sí.
2: Viuen animals allà.
1: Sí, sí. Mare meva santíssima... Ah, ho entens ara l'informe de PISA, no?
2: Home, i tant.
1: O sigui, els joves d'avui dia no saben... comprendre un text de més de 400 paraules. Aquestes ni arriben a 10, eh? L'Antàrtida, Santa Llúcia, Marida,
2: mira que tenia continents per dir, ha triat l'Antàrtida.
1: L'Antàrtida, bé, sí, sí. Però com a mínim saben que en aquest país es parla de Ceuta.
2: Sí, sí, a veure, com a mínim sí. A veure, com per no saber-ho també, eh?
1: Exacte, va.
2: A veure, ara un tall del famós diari de Patrícia, sí, que ja n'hem portat alguns aquí. En aquest cas hi va un home que diu que està orgullós de ser verge. Quan escoltis les condicions que posa per estar amb una dona, potser entendràs per què està verge.
6: Escuchen atentamente este mensaje.
7: Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen. Quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María.
6: Porque a ti, ¿cómo te gustan las chicas, Fernando? A ver, porque ya que has venido aquí,
7: pues
6: vamos a ver si encontramos una.
7: Una chica maja, decente, cariñosa... Que no sea rapera, ni heavy, ni nada. Y que tenga su trabajo o sus estudios.
6: Fernando, vamos por partes. ¿Rapera, ni heavy, por qué?
7: Porque no, yo quiero una chica que dé presencia.
6: ¿Y las raperas y las heavies no dan presencia?
7: Para mí no.
6: ¿A ti no te gustan?
7: No.
6: Descartadas. Tiene que ser una chica que sea virgen como tú, ¿no?
7: Virgen o una relación, pero que haya tenido, por ejemplo, 5 o 6 años con uno y no se hayan llevado bien. Lo que no me gustan es que un día con uno, otro día con otro, a la semana con otro.
1: Jo sóc el psicòleg, jo sé d'on ve el problema.
2: Tu diràs.
1: la germana Maria és heavy rockera.
2: Sí.
1: I es veu que
2: no es porten bé,
1: No es porten bé, i és clar, aquest noi ha quedat traumatitzat per la vida, la Maria l'ha portat pel camí de l'amargura.
2: Així que la Maria és la culpable.
1: És la Maria, la seva germana, cony, que no ho veus.
2: Ai, mira, després de tants anys ho hem descobert.
1: Sí, la Maria, va.
2: A veure, no sé tu, Joan, però jo quan vaig pel carrer i parlo amb algú per WhatsApp, soc d'aquella gent que fa àudios. No m'agrada allò, tinc por de... Si vaig escrivint mirant el mòbil, tinc por de caure o de xocar amb algú. El problema de fer àudios pel carrer és que et pots trobar amb gent, evidentment, com li passa a aquest noi.
5: El perro, he hablado hoy con la pareja de que estaba allí también en el parque, que resulta... ¡Pásate, gilipollas! Que resulta que... ¡Estamos en tu puerto! ¡En lo tuyo más capullo, ya! Pues para eso está el paso de cebra, mira, ahí está, te para primero. Que te vaya a chuparla con la cabeza esa que lleva, gilipollas, tu puta madre. Qué bueno, Quillo. En lo tuyo más capullo, guarra. Bueno, Ramón, después de esta pelea, que no se ha parado una gilipollas en el paso de cebra. Que el perro ha muerto.
1: ¿Que el perro ha muerto?
2: Sí, sí.
1: El missatge era per dir-li que el perro ha muerto.
2: Sí, sí, i enmig estava una senyora que no es para al parc de l'Ebre.
1: Diu, total, que el perro ha muerto.
2: Sí, sí.
1: Ai.
2: Està tot malament en aquest àudio. És terrible.
1: A
2: mi em passa això, borro l'àudio i em faig un de nou.
1: Clar, diu, total.
2: És terrible.
1: Oh, que calma.
2: A mi em passa això,

0: molt sovint no acostuma a acabar com ells creuen, com sí. Per exemple, escolta aquest cas.
1: Por ahí ven una chica, no la voy a enfocar, pero le voy a decir un piropo ahora cuando pase por el lado. Mírala, qué guapa es. Si mis ojos fueran luceros, si los luceros de mis... Si fueran dos ojos mi lucero, si los luceros con ojos fueran... Adiós.
0: ¿Qué trabas entre los luceros y los ojos? Al final desisteix i diu adiós.
2: Sí, adiós. No, escolta, hauríem d'anar acabant, perquè anem molt de retard avui,
0: És que ens hem enredat per parlar del temps.
2: Clar, sí. Va,
0: a veure, ja per acabar, no sé si tu series capaç de tenir una relació a distància? A mi em costaria, t'ho dic ara.
2: Bueno,
0: no sé.
2: No, jo no he tingut un...
0: Bueno,
2: és igual.
0: Sí, és igual.
2: Sí, doncs... però va durar, la distància va ser curta, vull dir que va ser molt curta.
0: Home, per exemple, aquest home que et porto ara explica que la seva parella és d'una altra nació.
2: Ah, no.
0: De fet, ell sembla que n'està bastant satisfet, escolta.
2: Sí, a veure.
3: ¿Tienes novia?
4: Sí, pero en otra nación.
3: ¿En qué nación?
4: En mi imaginación.
0: Doncs ja ho saps.
2: Bueno, escolta, apa, adéu.

0: The ELO Electric Light Orchestra.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Trobareu a faltar molt l'aire condicionat? Us han arribat les factures? Sí, home, sí. Portem pràcticament 4 mesos fent servir l'aire condicionat. Què? Factures descomunals? Sablassos? Ens ho expliqueu? Mercè de Girona, jo el trobaré a faltar molt. Aquest estiu l'aire condicionat ha funcionat gairebé cada dia i la factura ho ha notat. Hem pagat bastant més que l'estiu passat i crec que cada any que vingui gastarem una mica més. Entre que fa més calor i que els preus pugen, doncs què hi farem? L'Oriol és de Palafrugell, diu: a casa intentem aguantar amb ventiladors, però aquest estiu hi ha hagut dies impossibles. L'aire condicionat l'hem posat més i sí, la factura ha pujat un 20%, però ja ho sabíem i no ens ha agafat per sorpresa i els hem pagat amb molt de gust. I acabo amb la Núria de Figuera: jo tinc ganes de deixar d'utilitzar-lo. Home, aquesta nit passada, filla meva, n'has dormit amb aire condicionat, deu semblar un pingüí. Entre el soroll de l'aparell i pensar que el que estàs gastant, arriba un moment que prefereixes obrir totes les finestres i que passi l'aire de fora, encara que sigui més calent.

0: Són 4:05 de la tarda i 5 minuts a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Després de la publi, pel·lícula Rocky. La seva banda sonora. Res, la recordem d'aquí 3 minuts.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
1: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
1: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
4: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
4: Escola de Fotografia ERAM.
6: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
7: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
8: Una passió de primera, un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
9: Aquest dissabte a 6:45, Girona-Castelló.
8: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: Són 3:45, 3 minuts, Taronja Ràdio Girona, Ràdio Capital. Com s'escriu correctament Déu-n'hi-do? Què vol dir badoc? I què és el biaix de gènere que apareix sovint als mitjans? Són tan sols 3 exemples de paraules cercades habitualment al servei en línia de diccionari.cat, nascut el 1998, i on hi accedeixen cada any 7 milions d'usuaris. L'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són els motius que animen la consulta d'un servei que avui té més competència que mai, inclosa la intel·ligència artificial. La IA ha reduït una mica el volum de consultes, però també utilitza diccionari.cat i cita la font en les seves respostes. Al seu torn, enciclopèdia.cat manté viu el llegat de l'edició física amb 2,5 milions de consultes anuals i una actualització permanent dels continguts. Ens acompanya ara mateix la directora editorial de diccionaris d'Enciclopèdia i responsable de correcció, la Núria Bort. Núria, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
0: Doncs molt bé. Particularment vull començar expressant-te la meva sorpresa que una de les paraules preferides meves sigui de les més consultades. La paraula badar.
1: És
0: tan maco badar i no fer res i veure com el món es mou.
1: I cada vegada potser sembla que la gent ho sap fer menys.
0: Clar.
1: O ho sabem fer menys.
0: Com ho traduiries al castellà? És que no em surt la paraula badar en castellà.
1: Ah, mira, t'ho busco a diccionari.cat precisament perquè també té diccionaris bilingües.
0: Traduït
1: al castellà seria en aquest sentit que dius tu de...
0: Sí.
1: D'encantar-se.
0: Exacte.
1: Embobar-se,
0: sí.
1: O distraer-se.
0: Sí.
1: O en el sentit de badar per fer el tafaner.
0: Sí.
1: Seria curiosear o quedar-se mirando.
0: Sí.
1: Té molts sentits. En el sentit d'estar distret, no? Estar badant, estar en bàbia.
0: Sí.
1: O mirar les musaranyes.
0: També. Ja n'hi ha prou. De totes maneres, estarem d'acord, Núria, que badar sona molt millor.
1: I tant.
0: Molt bé. Com és que aquestes siguin les paraules més buscades? Perquè tenen més complicació a l'hora de l'ortografia? Com és això? Hi ha algun motiu especial?
1: Sí, nosaltres ho hem estudiat, perquè resulta que s'assemblen bastant. La llista de les 10 paraules més buscades s'assembla bastant d'un any a un altre. Llavors, sí que notes d'un any a un altre que una paraula que ha estat d'actualitat ha pujat molt, però mai no acaba pujant, per molta actualitat que sigui un eclipsi, un esclafit, un esvoranc, o per molta actualitat, o els Jocs Olímpics, molta actualitat que sigui una cosa, mai no acaba pujant a les 10 paraules més buscades. Les 10 paraules més buscades són un any i un altre, les paraules que ens desperten més dubtes de tipus ortogràfic o de tipus gramatical o de tipus d'ús o de traducció. Mm. És a dir, paraules com Déu-n'hi-do, que durant molts anys és la paraula més buscada, perquè és complicadíssima d'escriure. Ha d'anar en majúscula, Déu, o no?
0: Sí.
1: Ha de portar accent o no? Conté una combinació de pronoms, que ja sabem que les combinacions de pronoms tenen la seva dificultat. Bé, té moltes dificultats ortogràfiques, llavors, i no només ortogràfiques, Déu-n'hi-do també tindria que... Com ho tradueixes?
0: Aquí volia anar, escolta, juguem, Núria.
1: Com ho aclareixes a algú que no coneix la paraula? Com aclareixes com s'ha de fer servir una paraula així?
0: Em pots traduir Déu-n'hi-do al castellà?
1: Mira, Déu-n'hi-do al castellà, en el diccionari català-castellà de diccionari.cat, ho traduïm. Per exemple, en l'exemple, tens gana? Home, Déu-n'hi-do. En aquest exemple diríem, tienes hambre? Hombre, bastante. Amb un exemple com, t'han pagat bé? 1.000 euros, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Això ho traduiríem per 1.000 euros, algo es algo.
0: Algo es
1: algo. Perquè aquest és un Déu-n'hi-do d'aquells de...
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: d'aquells
0: sí,
1: de...
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: No gaire, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: És que el déu-n'hi-do, depèn com el pronunciïs, és una cosa o una altra.
0: Mm-hmm.
1: Per exemple, déu-n'hi-do, l'han fet president.
0: Hey.
1: Això és, ho traduiríem per... Ahí es nada, li han hecho presidente.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: Clar, depèn, és una paraula molt difícil de traduir, per això posem molts exemples en el diccionari, perquè es vegi que segons el context, segons, doncs... pot significar una cosa o una altra.
0: El nombre de visites es manté estable, va augmentant any rere any. La intel·ligència artificial, com deia abans, és una competència per vosaltres o és una aliada?
1: Bé, el nombre de visites ens ha baixat una miqueta aquest any, ens està baixant una miqueta de moment, però ho relacionem, sí, efectivament, amb els canvis d'ús de la gent, no? Que hi ha vegades que consulten directament a la intel·ligència artificial, una consulta que abans es feia directament al diccionari, no? Però d'altra banda, la intel·ligència artificial ens consulta a nosaltres i a vegades dona la font i a vegades doncs, l'usuari vol clicar la font i acaba venint a nosaltres també. Vull dir que... encara no és cap, o no ho considerem cap d'alta baix, però sí que anirem mirant com va evolucionant la cosa.
0: Parlant d'evolució, és la paraula clau. Quan l'Institut d'Estudis Catalans admeti, no sé, paraules molt col·loquials que fan servir el jovent avui dia, com per exemple, ei, brother, tu creus que s'arribarà a admetre, per exemple, aquesta expressió? Ei, bro, com estàs avui?
1: No, jo crec que el cas de bro, per exemple, d'aquí dos dies ja no es farà servir, es farà servir un altre.
0: Segur?
1: Ja farà, jo crec que sí, jo crec que ja farà riure que aparegui el diccionari, perquè aquestes coses evolucionen molt ràpid. Pensa quan, no sé, fa 20 anys algunes coses que dèiem, ara ja no les entendrien els nostres fills. Són coses que duren poc, crec.
0: Núria,
1: no crec que arribi a entrar. A part que no en tenim cap necessitat. Vull dir que sí que hi ha paraules que cal que entrin perquè en tenim necessitat.
0: Com per exemple...
1: És una cosa nova, és una manera nova de veure el món, és una...
0: Com per exemple, quines paraules creus que haurien d'entrar?
1: Ui, ara m'agafes...
0: Et faig la...
1: Hi ha una cosa que no entra... el diccionari de l'IEC,
0: sí.
1: Que sí que entra el nostre diccionari.
0: Sí.
1: Si ara no m'equivocaré, espero. És tiet.
0: Tiet, no hi és?
1: Tieta. Sí que entra el nostre diccionari, deixa'm acabar de comprovar que no entri encara el diec.
0: Ostres.
1: S'estan resistint a fer-ho entrar.
0: No fotis! Tiet. Ostres.
1: Tiet no entra al diccionari de l'IEC.
0: I ni tient ni tieta.
1: Ni tient ni tieta.
0: Ha de ser oncle.
1: Ha de ser oncle o tia.
0: O tia. Ah, en fi.
1: Clar, hi ha coses que dius, ostres, això sí que algun dia hauríem de... Però per alguna raó encara no ho han fet.
0: Molt bé. Núria, però resisteixen. Escolta, Núria, t'agraeixo moltíssim que hagis atès la nostra trucada. La Núria és la directora editorial de diccionaris de l'Enciclopèdia i responsable de correcció. Moltes gràcies i estarem en contacte i ja anirem veient a veure quines noves paraules s'incorporen, d'acord?
1: Quan vulgueu, tornem a parlar d'això o del que convingui.
0: Una abraçada molt forta.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
9: Del nostre web.
8: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: Capital. De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Cinc de la tarda i quatre minuts. Els dijous és el dia marcat al calendari d'aquest programa en vermell. Perquè bé, en quin caselles?
12: Va en vermell? Per què en vermell?
11: Bé, els festius són vermell. Jo per mi el dijous és una mica de festa.
12: Ah, sí?
11: Sí, perquè dels teus continguts en faig festa major, perquè aprenc coses per cuinar.
12: Que maco, que maco.
11: I tot això.
12: M'has alegrat el dia.
11: Sí, home, sí.
12: Molt bona tarda, eh?
11: Com estàs, Quim Casellas?
12: Sí, molt bé, molt content. El setembre m'està sentant bé, el canvi de temperatura m'està sentant molt bé i estava una mica farda d'aquesta calor.
11: Aquí volia anar, un momentet, no t'avancis. Ara parlarem de la cuina de transició, que no sé si és una transició molt dràstica o no, però el que sí ha estat dràstic és el canvi de temperatura, sobretot ahir, i la pregunta que trasllada als oients i a tu també és s'hi trobaran a faltar molt l'aire condicionat.
12: I els ventiladors.
11: Sí, i els ventiladors. I segona, ja els han arribat factures de la llum i tot plegat, perquè aquest any hem fet servir l'aire condicionat molt
12: això,
11: més.
12: Això és una ruïna.
11: Digue'm una cosa, no em diguis l'import, però heu gastat molt més al restaurant d'aire condicionat aquest any que no pas a altres estius?
12: Molt més. Sí. També és veritat que nosaltres venim d'una reforma que tot, o sigui, l'aire condicionat tot és nou, però el menjador hem tingut aire condicionat posat quasi sempre. I la veritat que la factura ha anat en conseqüència,
11: sí.
12: Però és que si no es podia viure.
11: No.
12: La resposta és que una bona clatellada.
11: Ho deia abans amb en Joan Coll, aquesta ha estat la primera nit que he dormit amb la finestra tancada, perquè ja començava a tenir una certa fresqueta, i però vaja, he dormit a conya, que d'allò. Benvinguda a la transició, i ara d'aquí uns moments parlarem de la transició culinària del mes de setembre.

0: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
1: Bé, doncs avui parlem de la cuina de transició d'estiu a tardor, encara no oficialment, fins al dia 21 no comença astronòmicament la tardor.
2: Astronòmicament,
1: però, sí, sí, però ahir meteorològicament ja la van començar a flairar.
2: Hòstia,
1: i que quina... maco, que, quina olor, no t'agrada l'olor de terra després de que ha plogut?
2: M'encanta, mira, m'encanta molt la sensació de la tardor, me flipa la tardor, o sigui, soc de primavera i tardor.
1: Sí.
2: L'olor inclús de les fulles aquelles de plateria quan cauen, que fan un olor d'humitat especial, això em flipa, i me flipa ara aquesta època que deixa de fer tanta calor, que se'ns en van alguns productes estimats, però comença a arribar ganes de cuineta, de més de xup-xup.
1: Podríem dir, utilitzant vocabulari gastronòmic, ni carn ni peix, no? Estem en una època de ni carn ni peix, no?
2: És un tema, també, que a mi em passa. Nosaltres fem a la restaurant fem la carta de primavera, la carta d'estiu, la carta de tardor. I és una merda, perquè la carta d'estiu et pot durar a vegades fins a final d'octubre, perquè... Clar, tens sopes fredes i va fent calor, perfecte, però de cop et fot aquelles refredades
1: al setembre,
2: i comença, bueno, et comença a ploure, i de cop, hòstia, tens la sopa freda, que la gent diu, escolta, una sopa freda amb aquesta fred que fot.
1: Perfecte. Doncs què ens has preparat avui per aquesta transició del mes de setembre?
2: He preparat, o sigui, és una mica la despedida dels tomàquets, dels pebrots, de les albergínies, dels carbassons, mongetes tendres, préssecs, melons, síndries i herbes fresques. No vol dir que s'acabin, perquè jo crec que l'hort encara aquests dies ha plogut una mica, s'ha hidratat una mica i va sortint, però comencem a calentar una miqueta, sembla aquella franja ni carn ni peix, que comencen a arribar les carbasses, els moniatos, alguns bolatets, potser més tard en aquesta zona, castanyes, pomes, peres, raïm, magranes. Després, és una època difícil o divertida, on tenim jo he preparat un parell de receptes on tenim producte una mica d'ara, una mica d'aquí uns dies, que seria, per exemple, la primera recepta. Avui t'he portat dos receptes. Amanida tèbia de figues, formatge de cabra, raïm i fruits secs.
1: A Figueres, en aquests dies, estan fent l'enfigat. Sí, en parlo la setmana que ve, és una campanya gastronòmica, el nom de Figueres ve el nom de figa, com un es pot imaginar, i aleshores doncs, hi ha tota una sèrie d'establiments, de restaurants de Figueres, que fan diversos plats amb la figa,
2: doncs
1: i la setmana que ve doncs, en parlarem. Tu em proposes una amanida amb figa.
2: De figa.
1: Molt bé.
2: Ens sumarem doncs, als amics de Figueres, que és una amanida tèbia. Aprofitem les primeres figues. Vale? Els ingredients són les figues, formatge de cabra, raïm, alguns brots verds, rúcula, sigui fulles de mostassa, el que més ens agradi, nous avellanes, fruits secs, vale? Oli d'oliva verge, vinagre de poma. A mi m'agrada molt el vinagre de poma, és una mica més sutil que el vinagre de xerès.
1: I
2: al final ens mola més perquè és una miqueta més, no és tan agressiu, i és una miqueta més aromàtic. Una miqueta de mel, que queden molt bé les vinagretes, sal i pebre. I el tema és tallar una mica les figues, per la meitat o cor, si ens agraden més petitones, i saltejar-les. Ens fan amb el carmelet aquest, ens caramelitzen una miqueta la paella, vale? Preparem la vinagreta amb l'oli d'oliva, el vinagre de poma, una miqueta de mel, la sal i el pebre. Podríem afegir els fruits secs en aquesta vinagreta i triturar-la. És que te veig un somriure així per sota el nas.
1: No. Estava pensant en les avellanes.
2: Després què fem? Muntem el plat, treballem una miqueta tots aquests brots verds i posem el raïm i posem el formatge de cabra i posem les figues calentetes, que ens farà que aquest formatge es fongui una miqueta, i és un plat, jo crec, doncs, que tenim una mica la frescor de l'estiu, però ja que es comença a ensumar una miqueta aquesta tardor. Següent recepta. Vinc. Molt receptari.
1: Estàs com una cabra.
2: Què és? L'amanida. Ai, l'amanida. És una cremeta, vale? Una cremeta de carbassa.
1: Una què? Una?
2: Una crema.
1: Ah, una crema.
2: Què he dit?
1: No ho sé. No.
2: Una cremeta, he dit.
1: Sí, sí.
2: Cremeta de carbassa. Primeres carbasses.
1: Oh.
2: M'agrada molt a mi la carbassa del violí, que és una...
1: Carbassa del violí.
2: Carbassa del violí.
1: Com és? No ho sé.
2: Sí, és una carbassa que té forma com de guitarra.
1: Ah.
2: Té forma de violí.
1: Vale?
2: Molt estreteta. Vale? I, o sigui, aquí fem ja producte... aquí ho faig al revés. El producte de tardor amb una miqueta amb aquests tomàquets que ens acaben de quedar a l'hort, i una miqueta d'herbes, que en aquest cas és el romaní. Ens fa falta la carbassa, ens fa falta tomàquets madurs, una miqueta de ceba, algun gra d'all, vale? Una mica de brou vegetal o aigua, oli d'oliva, romaní, sal i pebre, i aquí fem la recepta, és molt senzilla, que és posar vale, tots els ingredients, la carbassa, els tomàquets, la ceba, l'all en una safateta, afegim oli d'oliva, ho escalivem, ho rostim al forn, vale, podria ser la barbacoa, però dic, jo prefereixo el forn, tots en tenim, 190 graus durant uns 30-40 minuts, anem mirant el que se'ns vagi coent, ho anem apartant, i després afegim el caldo, doncs, ben calent, i ho mixem tot bé. Vale, aquest jo crec que és una cremeta divertida, estem aprofitant una miqueta tot el de l'hort, i amb el toc aromàtic de les herbes aromàtiques. Però no acabo aquí.
1: A veure.
2: Que són més idees per aprofitar una miqueta, doncs, tots aquests productes que ens queden a l'hort. Ja estem cansats, igual que Teor, ja està fart dels tomàquets. Salses de tomàquets per guardar, les conserves de tomàquet, els pebrots i les albergines escalivades. Jo he provat alguna de conserva, boníssimes. La samfaina és un plat també molt tradicional nostre, que ens queda molt bé, també seria per fer amb conserva. I per què no, doncs, aquestes figues, que a vegades tenim excedent de figues, el que tingui, doncs, una figuera a l'hort o a casa, que és aprofitar per poder fer alguna melmelada, perquè se'ns conserven i ens poden servir inclús per un iogurt. A tu t'agrada molt el iogurt, doncs un iogurt amb unes...
1: No he provat mai de iogurt de figues.
2: No, però fas el iogurt natural que tu menges, amb la confitura de figues, la tens per un temps per anar acabant, doncs, aquesta etapa de transició una miqueta entre l'estiu i la tardor.
1: Ja està.
2: Ja està.
1: Però com estàs avui, fill meu?
2: Hòstia, si vinc aquí platònic avui, no?
1: Però no, escolta, però és que no se'n pot dir res, perquè, escolta...
2: Sempre em fas fora avui.
1: No.
2: Avui tens ganes de companyia, avui.
1: Sí. Escolta, doncs...
2: Bona transició.
1: Exacte. Vés a Figueres.
2: Avui tens ganes de companyia, avui.
1: Escolta.

0: The Course, a 6:15 i 2 minuts de la tarda. Després de la publi, Stevie Wonder. D'aquí 3 minuts.
1: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest dissabte a 6:45, Girona-Castelló.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT Plus.
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
9: Maxil·la Estètic.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell.

0: Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
2: Ràdio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Què, família? Trobareu a faltar molt l'aire condicionat? Ha refrescat, eh? Ara, aquestes hores centrals del dia s'està bé, eh? Però aquesta nit passada suposo que haureu pogut comprovar que no calia l'aire condicionat ni ventiladors ni punyetes. Però més que si el trobareu a faltar o no, suposo que ja us han arribat factures de la llum. Perquè qui més qui menys, ho hem calculat, portem uns 4 mesos fent servir d'una manera regular l'aire condicionat. Per exemple, en Josep de Banyoles diu: la factura ha pujat, però tampoc exageradament. El posem a 26 graus i només quan som a casa. Intentem no tenir-lo encès tot el dia, que després també patim constipats i mals de coll amb els canvis bruscos de temperatura. L'Anna és de Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres no tenim aire condicionat i aquest estiu ens ho hem plantejat seriosament. Hi ha nits que amb el ventilador no n'hi havia prou. Potser l'any que ve acabarà caient. I acabo amb en Carles de Girona. El trobaré a faltar sobretot per dormir. La factura sí que s'ha pujat, però prefereixo pagar una mica més i poder descansar com Déu mana a la nit. Amb les famoses nits tropicals d'aquest estiu no hi ha qui pugui dormir. Sí, senyor. A veure, en Xavi és de Girona. Hola, Xavi.
2: Hola, bona tarda.
1: Ha refrescat, noi?
2: Hombre, bueno, a mi el fred no m'agrada, però bueno.
1: Com que
2: si
1: no?
2: Si ha refrescat, jo he tingut de... No m'agrada. No, prefereixo... Bueno, cuidado. M'agrada passar calor si tinc aigua a prop i em puc refrescar. Això també és veritat, perquè si estàs treballant és un caos.
1: Ah.
2: Però el fred... soc de calor.
1: Ostres.
2: Sí, sí.
1: Tu i jo som la nit i el dia, perquè... Però vaja. Escolta, el món...
2: Realment
1: el món seria molt avorrit si tots penséssim i tinguessin els mateixos gustos, eh? Vull dir que...
2: Sí, de fet estem en un lloc ideal, perquè tenim per tothom. No?
1: Sí,
2: tenim fred, tenim calor, vull dir que no és allò que dius, tenim tot l'any calor, bueno, estem bé.
1: Escolta,
2: a l'estiu a mi se'm fa curt,
1: sí.
2: digues.
1: No, com diem aquí a Girona, nosaltres tenim una sort, no?, allò que et diuen els de Barcelona. Vosaltres, rai, que teniu de tot, teniu el Pirineu a tocar, la costa, vaja, aquí, per exemple, tu vius a Girona, i res, en 25 minuts, si el semàfor de Llambilles està verd, no, 25 minuts no, 40 minuts, eh? 40,
2: com ho saps? Sí. Bueno, prefereixo evitar aquest semàfor, eh? Ja vaig cap a altres llocs i ja està.
1: Bé, però, escolta, què fas? No vens a la Costa Brava Centre i te'n vas cap a l'Alt Empordà?
2: Me'n vaig... Sí, normalment soc més a Escala, bueno, també a Estartit, Santa Margarita... Val? Bueno, soc més a cap allà o de piscina.
1: Està bé. Clar, piscines n'hi ha tot arreu, eh? Vull dir, tant a l'interior com...
2: No, bueno, i a casa, a la terrassa, jo he sobreviscut aquest estiu a la terrasseta, amb la meva barbacoa i amb una manguera que tinc. I anar-me arruixant. Això a l'hivern no puc fer-ho.
1: Home, clar! Home, clar, però esclar, estàs a dins. Escolta una cosa, tinc curiositat. T'han arribat ja factures d'electricitat?
2: M'han arribat. Però jo t'haig d'explicar... Clar, jo he trucat perquè vull explicar la meva història. Jo tinc un pis a Cara Nord i més que res ho passava malament a l'hivern, més que a l'estiu. Sí que és veritat que hi ha aquests dos últims estius, hi ha hagut moments que a casa era impossible estar-hi, no? Però sempre, inclús, hi ha hagut moments d'estiu que entra la gent i diu: ostres, que tens aire condicionat, i fins ara no en tenia. I vaig posar aire condicionat amb bomba de calor, però vaig posar-ho més per l'hivern que per l'estiu. L'aire condicionat el van començar a fer funcionar com a l'hivern, com a bomba de calor, i m'ha solucionat molt la vida, no? Vull dir que menys humitat, més calent... Jo pagava cap a 300, de 300 a 400 euros de gas...
1: Al mes?
2: Cada 2 mesos. Passant fred.
1: No,
2: o sigui, fred, que fotia la caldera a 18 graus...
1: Això en calefacció. Això en calefacció.
2: En calefacció.
1: Collons.
2: I clar, la solució... Sí. No, però exagerat, perquè, bueno, és un pis que és un dúplex, que no té gaire passadissos, que és tot més o menys obert, i bueno, aquí no s'aguanta la calor per enlloc. I bueno, aquesta va ser la solució. I a l'estiu vaig acabar d'instal·lar les plaques solars. I això ha sigut, bueno, la bomba, ha sigut gas a fondo aquest estiu.
1: A veure, explica.
2: amb les plaques solars i amb l'aire condicionat posat, m'han vingut factures de 20 euros. O sigui no ens queixarem, eh?
1: Ostres!
2: Sí, sí. La que més forta he pagat, que ha sigut aquest mes d'agost, que ha sigut allò brutal, he pagat 51. Sí, sí, sí. Vull dir que... Però m'he esperat a tenir-ho tot com ben posat, perquè és que si no m'arruïno.
1: Escolta, i el tema plaques solars, què et va costar?
2: Bueno, se'n va anar uns 7, 8 mil euros, tot plegat.
1: I
2: però, clar, hi havia les ajudes. Hi ha les ajudes que ara me'ls atornaran, que em tornen un 60%. Cap a uns 5.000 euros me tornen. O sigui que tampoc...
1: Ja te les han tornat? Perquè es veu que tarden molt.
2: No. Bueno, te'ls tornen amb la declaració que hem fet aquest any.
1: Ah.
2: I en teoria està en tràmit. I, bueno, tenen fins a final d'any. No, tampoc és el que tarden, eh? Tarden des que fas la declaració fins que ells volen donar-t'ho, que tenen, doncs, com 6 mesos per fer-ho. Això és el que ells diuen. Ara no sé si haurem de lluitar o no.
1: O sigui,
2: i a part també tens... Digues.
1: No, o sigui, que t'hauran costat 2.000 euros les plaques solars.
2: Pues eso, i la inversió ja està feta, l'aire condicionat està posat. Ostres. I la gent, hi ha molta gent que és reàcia perquè diu, sí, bueno, tardaràs un piló a recuperar la inversió. Perquè si vas comptant, és igual, ara el pis té més valor. O sigui, amb l'aire condicionat i les plaques solars, el valor d'aquest pis ha pujat. O sigui, jo considero que la inversió i la recuperació està feta. Una altra cosa és que vulguis vendre el pis o no, eh? Vull dir que...
1: Molt bé.
2: Després, doncs això, a veure, també t'haig de dir una cosa, que ho he provat ara, quan ha fet tanta calor, que no posar l'aire condicionat, sinó ficar només que tregui el modo dry, el modo sec.
1: Sí, sí, sí.
2: Vale? Que treu l'humitat. Si és que només amb això em fas prou. O sigui, i jo l'he ficat a 27, 26, 27, 28, no l'he baixat més, eh? Mm. I hem estat bé.
1: Molt bé. Escolta, enhorabona. 20 euros, 20 euros, 40 euros d'aire condicionat. Escolta.
2: He guanyat el premi o no?
1: I tant, tens el premi. Apa, adeu.
2: Adeu.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alsina i avui a Girona és notícia que la policia municipal de Girona ha detingut a un home després d'agredir a tres dones a la plaça de la Independència i intentar robar el mòbil a una d'elles. Les dones estaven assegudes a una terrassa i van explicar molt alterades que l'arrestat els havia colpejat. Mentrestant, una patrulla va enxampar l'home en un carrer del barri del Mercadal. Per altra banda, els agents han detingut a una altra persona de 33 anys per un robatori amb violència dins d'un cotxe. Els fets van passar al barri de Santa Eugènia, on la policia va trobar el vehicle amb un vidre trencat i l'home dins amb objectes sobre la falda i la guantera oberta. I la plataforma SOS Socorristes i la UGT han convocat una manifestació a Barcelona dimecres vinent per reclamar una llei que acabi amb la precarització del sector i fixi uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes. Durant una roda de premsa a Girona, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de l'estiu més tràgic amb 26 morts registrades al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins al mes d'octubre. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat els tràmits per doblar la capacitat de producció d'aigua regenerada a l'Alt Empordà amb la licitació del contracte per ampliar la capacitat de tractament de l'estació de regeneració d'aigua de l'Escala. L'actuació compta amb un pressupost de més d'1,5 milions d'euros cofinançats amb fons europeus i permetrà incrementar la capacitat de producció de la planta passant dels 6.000 als 13.500 metres cúbics diaris. També es contemplen altres mesures com l'ampliació de la capacitat de bombament i filtració, la renovació del tractament d'ultraviolats i la construcció d'un nou dipòsit. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: De cap a les 7, són les 6 i 4 minuts. No hi ha gaires problemes a les carreteres gironines. Bé, Llambilles, semàfor, normal, eh? Però diguem-ne que la resta està força normal, eh? Alguns punts a la zona de Palafrugell, direcció Llofriu, però la resta, pel que estava veient a Google Maps, està força, força calmat. Pau i que duri. Escolteu, que d'aquí uns moments anem a Banyoles. És la cita setmanal amb l'escriptor anglo-britànic, banyolí d'adopció, Matthew Trees.

0: 3 minuts i arribem a un quart de set. Bé, tenim un problema d'última hora que no podem connectar amb en Matthew Tri. Deixarem el, en Matthew per la setmana que ve. Recordeu que avui hem estat parlant a la primera hora del programa amb la directora editorial de Diccionaris de l'Enciclopèdia Catalana per parlar de les paraules que es busquen més al diccionari. I figuren bàsicament la primera, com us podeu imaginar, més que res pel problema de com s'escriu, eh? Déu-n'hi-do. I l'altra és badoc i badà. I li comentava precisament amb la Núria Bor, que és la directora editorial, doncs que a mi personalment em fascina la paraula badà i que és molt maco seure't, jo que sempre poso com a exemple el passeig marítim de Palamós en un banc d'aquests nous, del nou passeig marítim, badà, mirar el mar, una posta de sol, i m'ha arribat un missatge d'en Tiri de Banyoles que vull que l'escolteu.
1: Bada i no badis, em deia en Xico de Can Boada, Déu-li perdó, que quan volíem omplir un sac de gra, me deia, Martirià, bada i no badis, que no tirem a gra a terra. Vinga, salut.
0: Salut, gràcies.

0: WhatsApp.
1: La combinació perfecta.
0: El que passa dia a dia i la millor música.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 972 313 702.
1: Avui estem parlant de l'aire condicionat, de ventiladors, de vanos, però més que res ens centrem en el tema de l'aire condicionat i la factura d'electricitat que comporta. Trobareu a faltar l'aire condicionat perquè el temps s'ha refrescat i diguem-ne que a partir d'ara sembla ser que les nits, segons diuen els entesos, es podrà dormir més bé. Això és el que estem demanant als nostres oients. Per exemple, la Clara de Palamós diu: aquest estiu l'aire condicionat ha treballat més que nosaltres. L'hem posat pràcticament cada tarda i alguna nit també, perquè hi havia dies que no hi havia manera de dormir. Ara que han baixat les temperatures, la veritat és que s'agraeix molt poder obrir la finestra i dormir amb l'aire de fora. Aquesta nit passada ha estat això, m'ho posa. Joan de Figueres diu: jo crec que aquest estiu la factura de la llum em farà més calor que el mateix estiu. Hem fet servir molt l'aire condicionat, sobretot a les nits. Quan vaig veure la factura vaig pensar que potser hauria estat millor dormir amb un ventall. Ara, des d'ahir, amb aquesta baixada de temperatures, estem dormint molt millor i sense gastar ni un euro en aire. I acabo de moment, perquè després anirem en trucades, amb la Núria, que és de Girona. Diu: nosaltres l'hem fet servir bastant, sobretot perquè tenim l'habitació a la part de dalt de casa i allò era un forn. Ara ja es pot dormir molt més fresquet, obrim una miqueta la finestra i ja està. I la factura fins ara, bé, ha pujat i hem pagat uns 40 euros de més.

0: Dos quarts de set de la tarda i dos minuts, el Long Train Running dels Doobie Brothers. D'aquí uns moments tornem. I ho farem amb aquesta banda... No amb aquesta banda, amb aquest cantant canadenc. Take my breath! Weekend! Us haureu d'esperar 3 minuts. Fins ara.
1: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 10 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
9: Del nostre web.
8: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 972 313 702.
1: Què, família? Trobareu a faltar molt l'aire condicionat? Heu pagat molt de factura de llum fins ara? Miquel de Torroella de Montgrí, jo l'aire condicionat el trobaré a faltar segur, perquè soc molt calorós. Aquest estiu hi ha hagut nits que l'he deixat unes quantes hores i això al final es nota a la factura. 50 euros de més, de mitjana cada mes. La Carme, des de Calella de Palafrugell, a casa hem intentat no abusar gaire de l'aire, però hi ha hagut dies que era impossible. Amb els nens, sobretot a l'hora d'anar a dormir, el posàvem una estona perquè la casa estigués fresca. L'Albert és de Banyoles, diu: aquest estiu jo he pres una cosa, posar l'aire condicionat és molt fàcil, però pagar-lo després ja no té tanta gràcia. I a més una cosa, clar, hem posat més l'aire condicionat i també el preu quilowatt-hora de la llum ha pujat, o sigui que han coincidit aquests dos factors. L'Albert continua, diu: l'hem fet servir bastant i la factura ho ha reflectit ara, però sembla que finalment arriba una mica de treva. Ahir a la nit, diu, ja vaig dormir amb la finestra oberta i vaig haver d'agafar una manta, feia temps que no em passava. Bé, la Montse és a Salt. Aquesta nit passada, Montse, has dormit amb la finestra oberta o tancada? Tenís fresqueta?
2: I tant que tenia fresqueta. Bona tarda, bona tarda.
1: Joan. Bona tarda, què tal?
2: Bé, bé. Oh, jo havia dormit molt fresqueta. I quasi que m'aixeco a posar-me una manta i tot.
1: No fotis.
2: Sí. Tu en juro, eh? Arriba un moment que diu, quin canvi.
1: Però és que ha estat de la nit al dia. O sigui, ahir sí. Hi va haver una diferència d'uns 13-14 graus, depèn del lloc, eh? Sí.
2: I el dematí ja es nota, eh? Jo, com saps, per anar a treballar matinem. I fins ara sorties del dematí ja feia calor. Ostres, ja aquests dos matins ja amb una mica de rebequita, eh? Perquè fins que no sortia el solete, uf.
1: Montse, quina relació tens amb l'aire condicionat, tu?
2: Mira, a mi no m'agrada gens.
1: No?
2: A casa no en tinc. Certament reconec que aquest estiu he passat fatal. Fatal. Sí, calor, vano, faig un braç, tu, de tant de benico. Mira, em poso... Tenim d'aquests del sostre, d'aquells que són llums, saps?
1: Sí, això que ara... Sí. Es veu que van molt bé, no?
2: Sí, a mi m'agraden. Sí, els que tenim, tenim una a l'habitació i el menjador, diguéssim.
1: Sí.
2: I bé, home, realment, quan vas a un lloc que hi ha d'haver condicionat i si està ben graduat, home... penses, va, fes una inversió, vinga. Però mira, vols que et digui, no el suporto.
1: No.
2: Això no, m'asseca la gola, m'asseca tot el que està, no sé, no. I ho passo molt malament en el cotxe.
1: És veritat, el cotxe. Hi ha molta gent que... Sí. Però, clar, hi ha el cotxe més que aire condicionat, és, la majoria porten climatitzadors que no són tan... com ho diria jo? Tan agressius com l'aire condicionat, no?
2: Sí, però jo no sé si és que no els sé graduar. Mira, jo només sé que m'haver que d'això tan fred i no suportar més, clar, tinc un adolescent a casa, clar, en pleno, canvi hormonal, de fet, de punta el cotxe i posa els aires, tu, que allò semblen pingüinos.
1: Sí.
2: I dic, no suporto conduir, que se'm gelin les mans. I llavors, jo sempre vaig, o els peus, ara en cercletes, dic que tinc unes ganes de que deixar de fer servir l'aire condicionat del cotxe. Tu ben juro, eh? Prefereixo la finestra oberta i mira, diguem, rara.
1: No, escolta, veus, però... el cotxe és un espai que no hi havia pensat, només pensava amb la vivenda, però clar, si vas 3 o 4 persones dins el cotxe i un al vol aquesta temperatura, l'altre, els de darrere que tenen calor, els de darrere normalment pateixen calor, eh?
2: Sí, que no els hi arriba, eh?
1: Sí.
2: No, de veritat que fatal, i a més, com que xerro molt, llavors, clar, de seguida la gola me queda allò... Ui, passo molt malament, eh? Ui, sí.
1: Bueno, de moment passis una bona diada demà, eh?
2: Vinga, i tant.
1: Gràcies, Montse.
2: Va.
1: Adéu. Va.

0: I Want to Break Free. Queen amb el Freddie Mercury i la seva potència. Escolteu, demà la nostra potència la reduirem al mínim. O sigui que no venim. Ens mereixem un dia de festa. Vosaltres també fareu festa? Doncs que carai, si vosaltres en feu, jo també, tu.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Doncs apa, fins a dilluns a les 4. Que vagi bé, Disfruteu. Bona diada. A celebrar, que hem de celebrar moltes coses. I a reivindicar, que hem de reivindicar moltes coses.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que li

0: Natal.
1: Valentina, porta-lo crele.
2: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
3: I amb en Marc Clavés.
2: No et perdis una nova edició de la primera llista.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
7: Maxiloestètic.
8: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
12: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
11: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: 25 anys.
15: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
13: Ràdio Capital.
14: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Et presentem la cançó capital de la setmana.
3: La que cuidem més.
2: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
7: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespa, extractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
5: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 10.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
4: Amb Marc Clapés.
3: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
4: La primera llista.
5: Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Un so amb accent propi.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Valentina, porta l'Ukelele.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 5 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.